Ah, vale, já vem. Ah, vale, já vem. Deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deix